va corrent per als carrers, proclamant a quatre vents. Ell corre amb un carro, va molt lent, que té la síndrome de Rett.